0: esto desde mis tiempos de DJ, de hace unos cuantos años. 7:25, 6:25 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional de España. Ahora la información local.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts i seran 7:45 del matí d'aquest dimecres 9 de setembre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. Aimet, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui temps inestable amb el pas d'un front. Durant el dia, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb ventades i calamar-se. Molta atenció especialment al litoral, prelitoral i prepirineu, zones amb perill important on les precipitacions podran ser torrencial. Es podran acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures, diferència de 10 graus respecte als dies anteriors. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona, Mataró i a Vilanova i la Geltrú, 27 graus a Rubí, 26 a Igualada i a Sabadell, 24 graus a Manresa i 23 a Vic. És una informació d'AEMET.
2: I com se circula a aquesta hora per les carreteres? En RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i que provoca retencions ja des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP-7 a l'altura d'Ulldecona en sentit nord. En moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals, trobem circulació intensa ja arreu del nus de la Trinitat, unes retencions que arriben per la C-58. De retruc, doncs també hi ha afectacions als primers quilòmetres de les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, hi ha algun punt també amb un quilòmetre de lentitud, per exemple, a la A2, a l'altura de Cornellà, i també a la B-23, a Molins de Rei, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: Aquest dimecres estem molt pendents del cel i de les pluges. És previst que durant el dia d'avui, sobretot durant aquest matí, plogui a bona part del territori, descarregant amb més intensitat el Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental, comarques que es troben en nivell 5 sobre 6 de perill per intensitat de pluja. Davant aquest escenari s'han suspès les classes i l'activitat sanitària no urgent. També la mobilitat ha quedat restringida i es demana el teletreball. Unes restriccions que es mantindran com a mínim fins a les 5 de la tarda. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Penseu que pot acabar a les 4, però potser els danys que causa justifiquen que la resolució s'estengui fins a les 5 de la tarda.
2: A aquesta hora ja han tingut lloc les primeres afectacions a la mobilitat. L'aeroport del Prat de Barcelona ha cancel·lat o endarrerit diversos vols, mentre que els trens a les línies regionals Sud i R2 Sud circulen amb limitacions a velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. Més coses sobre el crim d'un home a Manresa. El passat 1 de setembre hi ha hagut més detinguts. En concret, els Mossos han detingut dos menors de 16 anys més, presumptament relacionats amb aquesta mort violenta. Amb aquests nous arrestos ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir els fets. I els expliquem que els representants legals dels afectats per l'esvoranc del Putxet i la Generalitat es reuniran el pròxim dimarts, dia 15, una trobada per negociar les indemnitzacions que reclamen els veïns que van haver d'abandonar casa seva el passat 7 de juliol. Mentrestant, els advocats encarregats de la reclamació ultimen la demanda per danys materials, personals o morals amb la intenció de presentar-la abans de divendres. Carmen Pérez Pozo, consellera delegada del Bufet.
6: Cada vez hay más angustia porque no se sabe la hora de volver ni por qué ha pasado ni cómo se van a solucionar los temas. Entonces, cuanto antes empecemos a negociar, a hablar del tema, mejor.
2: I en esports, torn del Barça a la Champions aquest vespre, que rebrà el Feyenoord neerlandès a 7:45 de la tarda sense el sancionat Eric García. Comença el camí pel conjunt blaugrana que afronta la competició amb la màxima ambició. Doncs amb aquesta informació hem arribat a 7:45. Bon dia.

0: Pues en Uganda no, pero a Nueva York. Vamos a Uganda, pero Nueva York sí, porque allí quiere seguir reinando Carlos Alcaraz. Javier de Diego, buenos días, buenas madrugadas allí. ¿Cómo le van las cosas a Alcaraz, Javi?
1: Pues no muy bien, Juan Ramón. Después de la primera manga que ha sido espectacular, la ha ganado el Carlitos en el tiebreak, se ha desconectado. Ha sumado desde entonces 11 juegos Ben Shelton por solo 4 Carlitos. Shelton ha ganado la segunda manga por 6-1 y domina en la tercera por 5-3. Está sacando 30-15, está a 2 puntos de colocarse 2-1 sobre Alcaraz, aunque esto es muy largo. El partido va al mejor de 5 mangas y todavía se puede recuperar un Carlitos, pues que ha sufrido una desconexión muy grande. Está, yo creo que acusando el cansancio físico. Recordemos que ha llegado este torneo después de una inactividad de 4 meses y medio. Es muy complicado y también hay que reconocer que el norteamericano está haciendo un grandísimo partido. Ha colocado saques a 240 kilómetros por hora. Es un auténtico bombardero. Vamos a ver si aguanta Carlos. Como digo, set iguales en el tercero, 5-3 Shelton. Sirve el norteamericano, 30-15 para él.
0: Gracias, Javier. Diego, en directo desde Nueva York a las 8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias. Y vamos a abrir los periódicos, el interior de los periódicos, para conocer en profundidad lo que nos traen en este martes 9 de septiembre. Lo hacemos con Juan Antonio Aparicio y Fernando Bayo.
2: Comenzamos por el informe PISA, que protagoniza prácticamente todos los editoriales de la prensa nacional de hoy. De descalabro educativo habla El País, que dice que los resultados deberían de tener el efecto de una sacudida para el sistema educativo. En ABC entrevistan al director de educación de la OCDE, explicando los resultados de España, donde dice se puede sacar buenas notas sin conocimientos sólidos. Cambiamos de asunto. En ABC continúan con sus informaciones sobre el presunto hackeo del móvil del presidente del gobierno. Aseguran que la fiscalía no quiso ver las pruebas sobre el móvil de Sánchez hackeado. Por otra parte, sobre Ceuta, en El País leemos una información que asegura que Vivas apoyó el uso del puerto en reuniones con Sánchez antes de echarse atrás.
3: De Ceuta también se habla en la prensa extranjera. El alcalde de Ceuta, así lo llaman en Le Monde, pide ayuda a Europa. Hablan de Juan Jesús Vivas. En Financial Times leemos que Vox saca partido de la crisis migratoria. En Alemania, Die Welt se hace eco de la celebración de Trump por la victoria de la ultraderecha germana en Alta Sajonia. Una noche verdaderamente grandiosa, escribe el presidente estadounidense en sus redes.
2: En El País leemos que la Comunidad de Madrid tiene una oficina vacía de 478 metros cuadrados cuando compró el ático, un inmueble que era una antigua oficina de la comunidad, y aseguran que lleva años cerrada.
0: Y a las 7:41, 6:41 en Canarias, saludamos a Eva Broja y su contrapunto. Buenos días, Eva.
4: Buenos días, Juan Ramón. Feliz miércoles.
0: Gracias.
5: Solo cuando llueve me buscas.
4: Ayer se me estropeó el móvil. Me desperté y mi teléfono no reconocía la tarjeta SIM. Así que salí a la calle sin cobertura y sin conexión a internet. Y me fijé, por ejemplo, en lo bonito y cuidado que tiene el balcón la vecina de enfrente. Y me subí a un taxi y entablé una conversación de verdad con el conductor. Y me fui al programa de la tele y no perdí la concentración ni un segundo. Y cuando a última hora de la tarde me senté a escribir este contrapunto, me sentí mucho más yo.
5: Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte.
4: Como sabéis, los alumnos españoles han obtenido la peor nota de la historia en el informe PISA en matemáticas, lectura y ciencias. Las pantallas son en gran medida, qué sorpresa, el origen de esta debacle. Pero no por su utilización dentro de las aulas como método de apoyo al aprendizaje, sino sobre todo por su abuso en casa. En ese tiempo que los niños y adolescentes pasan enganchados a la dopamina del scroll.
5: No puedes seguir, seguir mintiéndome. No voy a seguir, seguir creyéndote.
4: Son adictos, no leen y no se esfuerzan. Pero si hiciesen un examen parecido a sus padres, ¿creéis que nosotros sacaríamos mejores notas? ¿Cuántas veces preguntamos al día a ChatGPT información que podríamos encontrar en otras fuentes mucho más fiables? ¿Somos capaces de hacer un viaje o tener una conversación con otro sin tener el móvil al lado? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos del GPS e intentamos orientarnos con la memoria visual y las señales? ¿Y la última vez en la que leímos un libro del tirón? Solo un 2% de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos, según afirma el informe PISA. El bombardeo de estímulos con el que secuestran nuestra atención las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial como sustituta del estudio, los esquemas y la lectura afectan a nuestro cerebro, cambian nuestro mapa sináptico y provocan problemas de concentración y atención. Y también una guerra en casa entre padres e hijos por el acceso a estos dispositivos. Hoy tenemos más información que nunca a nuestro alcance, pero no sabemos comprenderla, recordarla, manejarla, ni utilizarla para desarrollar nuestros propios argumentos. El caudal de datos sobrepasa tanto nuestra posibilidad para digerirlos, que fomenta la capacidad de tomar decisiones de forma inmediata e intuitiva, pero usurpa a cambio la capacidad para reflexionar en profundidad y memorizar, como explica Nicolás Carr en Superficiales. Quizás sea esta una de las razones por las que solo uno de cada ocho españoles entiende cómo se financia el sistema público de pensiones, según una encuesta del think tank Funcas. Nuestra convivencia con las nuevas tecnologías no puede estar determinada por las decisiones comerciales de las grandes empresas. Merece un debate público mucho más serio y complejo. Y si bien una máxima del ordenamiento jurídico dice que la costumbre hace ley, en este caso, yo creo que también la ley hace costumbre. Estoy convencida de que dentro de unos años, sacar el móvil en medio de una reunión social será como fumar hoy dentro de un bar. ¿No os parece probable? Hasta mañana, Juan Ramón.
0: Hasta
4: que
0: mañana.
4: Paséis un buen miércoles.
0: Hasta mañana, Eva, igualmente. Menos cuarto, las 8, 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de esta casa.
6: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
7: Bon dia, és dimecres 9 de setembre, són 3:15 del matí i a aquesta hora estem molt pendents de les pluges que des d'aquest matí descarreguen el litoral i prelitoral de Barcelona i que s'espera que afectin bona part del territori català durant el dia d'avui. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant els avisos de temps violent que pot anar acompanyat de calamarsa o fortes ratxes de vent. En aquest context se suspenen les classes i les activitats esportives a l'aire lliure, també l'activitat sanitària no urgent i es restringeix la mobilitat a 5 comarques, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, on en les darreres hores s'han enviat missatges és alerta als telèfons mòbils. Ampliem la previsió meteorològica per al dia d'avui amb la EMET Noelia García.
8: Bon dia. Avui a Catalunya, episodi de temps estable amb precipitacions amb el pas d'un front. En general, cel molt ennuvolat i a gran part del territori ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades, especialment als Pirineus, Barcelona, Girona i nord de Tarragona. Molta atenció al Pirineu de Girona per a litorals i litorals de Barcelona i de Tarragona. En aquestes zones, perill important. Les precipitacions podran ser torrencials i acumular 100 litres per metre quadrat durant 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent durant la tarda, però continuaran al litoral fins al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures amb una diferència tèrmica d'uns 10 graus. Màximes de 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Bufa vent moderat i s'esperen ventades molt fortes superant els 70 km per hora durant les tempestes i especialment a l'interior de Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
7: Les pluges ja estan tenint afectacions a la mobilitat, hi ha retards a diverses línies de rodalies i pel que fa a les carreteres, quina és la situació des del RAC? Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes pluges torrencials de 5 comarques de Catalunya, punts on cal extremar la prudència. A hores d'ara, recordem que tenim un nou accident, en aquest cas ha estat el Papiol, en aquest enllaç entre la AP7 i la B23 en sentit nord, on es talla un carril de circulació i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. L'accident que hi ha hagut a la C-16, a l'altura de Terrassa, en direcció Barcelona, continua amb un carril de circulació tallat i un quilòmetre i mig de retencions, on ja s'està enretirant el vehicle. Per altra banda, també tenim des de primera hora del matí un carril tallat a l'A2, a l'altura de Bell-lloc d'Urgell, en direcció Barcelona, a causa d'un incendi de vehicle. Per altra banda, també trobem retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, al nus de la Trinitat i de retruc, a les dues rondes en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
7: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Catalunya es lleva avui molt pendent del cel i de les pluges. És previst que durant el dia d'avui, i sobretot durant aquest matí, plogui a bona part del territori, especialment el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental, on avui se suspenen les classes, la mobilitat queda restringida, se suspèn l'activitat sanitària no urgent i es recomana el teletreball. Qui en sabem? Mireia Moreno, bon dia.
10: Bon dia, sí, són aquestes les comarques que avui estan a nivell 5 sobre 6 de perill per intensitat de pluja i, segons la resolució del govern, si suspenen les classes, també l'activitat esportiva a l'aire lliure i la sanitària no urgent, s'han d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, a aplicar el teletreball sempre que sigui possible i també es restringeix l'activitat dels centres de dia de persones amb discapacitat i centres d'acollida de gent gran. Unes mesures que ja s'han comunicat a la població d'aquestes zones a través d'un missatge és alert i que es mantindrà almenys fins les 5 de la tarda, en funció de com evolucioni aquest episodi. El missatge de cara a les properes hores és de prudència i sentit comú arreu del territori, no només a les 5 comarques on s'apliquen les restriccions. La consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: No travessar rius, ni rieres, ni apropar-se doncs, a barrancs ni a zones inundables, intentar doncs, evitar no estacionar en rieres o torrents o passos soterrats o punts baixos, perquè pot generar doncs, problemàtiques d'arrossegament dels vehicles.
10: Un episodi que també ha activat alertes per vent a l'Alt Empordà i que, a banda, posa fi a la calorada d'aquests dies.
12: Gràcies, Mireia. A aquesta hora ja han tingut lloc les primeres afectacions a la mobilitat. A l'aeroport del Prat de Barcelona ja s'han cancel·lat o endarrerit diversos vols. Aena recomana consultar l'estat dels vols si han de volar. D'altra banda, els trens de les línies regionals sud i R2 circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. Doncs bé, malgrat l'episodi de precipitacions intenses previst per avui, es manté el perill extrem d'incendi forestal fins aquesta tarda a les Terres de l'Ebre, on es preveuen precipitacions escasses, baixa humitat relativa i l'entrada de vent. Per aquest motiu, els agents rurals amplien el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 22 municipis de 4 comarques i es restringeixen els accessos a les serres de Cardó-Boix. El conflicte educatiu continua enrocat després de la jornada de vaga del primer dia de curs. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el govern, mentre que l'executiu defensa debatre amb el conjunt de la comunitat educativa, Laura Hurtado.
13: El col·lectiu considera que, malgrat els avenços recollits en els dos acords, cal anar més enllà per revertir les mancances del sistema. Marina Ruiz d'Ustec i Laura Gené, de la CGT.
14: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Falten recursos, això no va de sous. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya.
13: La consellera Esther Niubó assegura que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa i defensa el diàleg amb totes les forces sindicals.
15: Mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals.
13: L'aturada va registrar un seguiment del 30% segons els sindicats i d'un 12,7% segons el departament. Les concentracions es van fer de manera descentralitzada arreu del territori.
12: Tot plegat quan hem conegut els resultats de l'informe PISA, que avalua les competències en ciències, matemàtiques o lectura dels alumnes, tot i que les dades de Catalunya no són vàlides per un error que exclou prop del 23% dels alumnes, lluny del 5% que estableix l'OCDE. Des del govern parlen d'obrir un debat per replantejar el sistema educatiu, mentre que l'oposició demana que comparegui el president i més dimissions, Elena García.
16: Educació evita parlar de PISA i amb el conflicte encallat amb els docents, la consellera Niubó anuncia que obre un debat per repensar el sistema educatiu a 10 anys vista, més enllà dels sindicats.
15: Com a sistema, per tant, no podem estar satisfets d'aquests resultats i és un motiu més per obrir i per abordar aquest debat.
16: Niubó no dimitirà i, tot i admetre mancances al sistema, illa la blinda. Paneque.
17: Compte amb la total confiança del president de la Generalitat.
16: En el punt de mira de l'oposició, que veu greu desconèixer l'estat de l'educació per l'error a les proves PISA, cada moment s'han dut al cap de la dos del departament. Puigdemont veu la crisi alarmant i els partits pressionen Illa perquè comparegui al Parlament. Junts, Esquerra, PP, Comuns i CUP. Turull, Capella, Roldán, Albiach i Castillejo.
18: La consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
19: Les responsabilitats s'han d'assumir. I estarem molt atents a les explicacions del president Illa.
20: El que ha de fer el govern és ser capaç de generar un pacte nacional de país.
21: El gobierno de Salvador Illa és incapaz de gestionar absolutamente nada.
22: La consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només.
16: Niubó preveu convocar els sindicats per la vaga en 12 dies, el 21 de setembre, dos abans que Illa s'expliqui al Parlament. És previst el 23, amb l'expedient obert al govern pel fiasco de PISA encara en l'aire.
12: Per cert, que el govern ha aprovat el sostre de despesa per al 2027, el primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només dos mesos d'haver aprovat els comptes del 2026. Míriam Andreu, bon dia.
1: Bon dia.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa dos menors de 16 anys més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home la matinada de l'1 de setembre.
1: Ja són quatre els adolescents detinguts pel cas. La víctima, un home de 45 anys, veí de Castellnou del Bages, va ser localitzada ferida de gravetat després d'una agressió i finalment va morir. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
12: Denuncien una agressió per part d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major.
1: En un vídeo que han difós a xarxes pel col·lectiu Crida per Sabadell es veu un agent clavant un cop de colze al jove que cau a terra i tot seguit és detingut per altres agents. Afirmen que el noi va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren del tot desproporcionada i d'una violència gratuïta i totalment innecessària. La formació demana que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent.
12: Una explosió en una joieria a Cerdanyola del Vallès deixa quatre persones ferides, dues d'elles en estat greu.
1: Han estat traslladades a l'Hospital Vallbron i al Parc Taulí. Els bombers treballen amb la hipòtesi que l'explosió podria haver estat causada per l'acumulació d'algun tipus de gas. Els bombers han evacuat l'edifici i dos immobles annexos per precaució.
12: I els Mossos continuen investigant el presumpte segrest amb tiroteig d'un home a Gavà.
1: Va passar dilluns a la tarda. Segons diversos testimonis, els ocupants d'un vehicle van tirotejar un motorista i van fugir després d'introduir-lo a l'interior del maleter. Posteriorment, l'haurien abandonat malferit a Sabadell. La víctima està ingressada a l'hospital i no estem per la seva vida, tot apunta a que es tractaria d'una revenja relacionada amb tràfic de drogues i no hi ha detinguts.
12: A la plana esportiva parlem de futbol. El Barça debuta avui a la Champions amb un partit contra el Feyenoord. Josep Capel, bon dia.
2: Bon dia. Inicia a priori assequible de la competició pel Barça rebent el Feyenoord neerlandès dirigit per l'esblaugrana Giovanni Van Bronckhorst i on també hi és un altre exblaugrana, al lateral esquerre, el defensa Mika Marmol. El Barça afronta la competició en guanya amb moltíssima ambició, com reconeixia ahir mateix Lamin Yamal.
3: Jo crec que no hi ha més motivació que et quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
2: Eric García es baixa per sanció per un partit que, com deien, començarà a 6:45 de la tarda. Per la banda de Lamin precisament, juntament amb Cubarsí, Rodri i ja l'ex-blaugrana Ferran o el també català del Madrid Cucurella són els nominats a la pilota d'or masculina. Joan García i el català de l'Arsenal David Raya estan nominats com a millors suporters i el propi Lamin i Cubarsí com a millors joves. I en categoria femenina, protagonisme també culer. Nominades Katakoi, Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruts, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi com a millor jugadora, repeteix Kata com a millor portera, Vicky López i Clara Serra Jordi com a millors joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip. La gala, recordem, es celebrarà a Londres el pròxim 26 d'octubre.
12: I en bàsquet comença la Lliga Catalana amb els enfrontaments entre el Lleida i el Joventut i l'Andorra contra el Manresa. Per cert que el Barça de bàsquet ha presentat les 11 noves incorporacions de cara a aquesta temporada. N'ha parlat el director esportiu Xavi Pujol.
23: Responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga, a un club com aquest. Se sumen a quatre jugadors que segueixen.
12: En handbol, els blaugranes s'enfronten avui als Can de Borg en la primera jornada de la Champions, tot quan el club ha renovat l'entrenador Carlos Ortega fins al 2031. De la cultura, la doctora en física Caterina Viscari i el cuiner Ferran Adrià han estat distingits amb la medalla d'or de la Generalitat en un acte encapçalat pel president Salvador Illa. La directora del Sincrotró Alba ha estat reconeguda per la seva aportació a la ciència, mentre que el cuiner del mític restaurant El Bulli, per ser un referent mundial al món de la gastronomia i per la seva innovació culinària. Els escoltem a tots dos.
24: Aquesta medalla, sobretot, és d'Alba i també del Sistema de Ciència de Catalunya. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible. Alba, amb la seva recerca i la seva gent i els seus col·laboradors, contribueix a fer-lo possible.
25: És que tinc tots els premis que pot donar la Generalitat i tal, però m'acaba un, que és aquest.
12: I el dramaturg barceloní Joan Iago ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 que entrega el Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros per l'obra La brama del cèrvol. El jurat aplaudeix la seva obra amb un text que defineixen com a sorprenent i arriscat, que dialoga amb el present. Afegeix que el membre fundador de La Calòrica proposa una forma teatral arriscada de gran abast popular, amb una mirada lúcida i una ploma esmolada que furguen les fissures de la societat des de l'humor més descarnat. I acabem el ritme de Martirio.

0: que por mi culpa...
1: Juntament amb Júlia Colom, Olivia Zanacurra o Judith Nederman són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona.
0: Tu por que vuelve a mí en esta tarde gris.
1: Amb la veu de Martirio ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Pendents del temporal de pluja que ha carregat amb força, per exemple, a la Quar, al Berguedà, on han caigut 61 litres per metre quadrat, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, amb 43 litres, o a Olot, amb 32. Afortunadament, de moment, no hi ha hagut incidències d'importància i, de fet, Protecció Civil ha demanat aixecar ja algunes de les restriccions de mobilitat. Última hora, Mireia Moreno, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, de fet, s'enviarà un nou missatge d'alerta a la població de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental per informar-los que s'aixequen les limitacions a la mobilitat i també a l'activitat sanitària no urgent. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
3: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
2: La resta de mesures, però, es mantenen fins a les 5 de la tarda, una decisió que arriba després que els aiguats s'hagin desplaçat respecte al que estava previst i que el nivell d'alerta en aquestes 5 comarques s'hagi rebaixat. D'altra banda, ja s'ha restablert l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que portava interrompuda des de les 11 del matí per l'impacte d'un llamp a la catenària Sant Vicenç dels Horts.
1: Gràcies, Mireia. Repassem ara altres informacions amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda.
1: Josep Lluís Trapero dimiteix del capdavant dels Mossos d'Esquadra.
4: El director general de la Policia Catalana serà substituït pel comissari Ferran López. La consellera d'Interior, Núria Parlon, agraït el paper de Trapero al capdavant de la policia.
5: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
4: D'altra banda, Sílvia Catà es convertirà en la primera dona que ocupi el càrrec de comissari en cap dels Mossos. Des de l'oposició demanen la compareixença de la consellera Parlon al Parlament per explicar aquests moviments al cos de policia.
1: Queixes entre els usuaris de la línia d'Avant entre Lleida i Barcelona per la reducció de trens.
4: Els usuaris del tren Avant d'aquesta línia denuncien el deteriorament d'aquest servei, amb canvis constants de combois i la reducció de places. També alerten de l'augment de vibracions en alguns trams de la via. Per tot plegat, demanen a Renfe i al Ministeri de Transports una actuació urgent. Kevin Bruch és el portaveu de la plataforma d'usuaris.
6: El problema ara mateix és que van canviant els trens a mesura que els hi va bé, no ho indiquen, per tant, tu vas allí amb un bitllet i resulta que aquell bitllet no... Sí, vas a... Diguem que aquell lloc ja no hi és, perquè és possible que t'hagin de ficar en una plaça que no és la teva, arribes a Tarragona i ha d'entrar més gent i no hi cap i, per tant, han de fer venir un altre tren d'un altre lloc, la manca de freqüències...
1: L'Ajuntament de Barcelona reforça l'estratègia contra els suïcidis i elaborarà un mapa amb els punts de més risc.
4: El consistori estudiarà la possibilitat de col·locar barreres físiques o senyalització amb recursos de suport en aquests punts. Marta Villanueva, regidora de Salut.
7: Això significa actuar abans d'aquest suïcidi, sinó també doncs, actuar davant de les ideacions suïcides, les temptatives i també les situacions de patiment emocional.
4: Tot i que les xifres es mantenen estables des de fa anys a Barcelona, no han parat de créixer les atencions al telèfon de prevenció del suïcidi o al xat de suport emocional per a joves.
1: Mor l'autor i dramaturg Manuel Dueso, als 73 anys.
4: El fundador de la Sala Beckett patia una llarga malaltia. Manuel Dueso va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com Shakespeare, Molière o Genet. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor.
1: Gràcies, Anna. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. I avui comencem mirant al cel. Aïment, Noelia García.
8: Durant les pròximes hores, molt pendents a Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamar-se. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida.
1: I com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Hores d'ara domina la fluidesa en la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però recordem que amb pluja cal extremar la prudència a la carretera i recordar que cal moderar la velocitat, augmentar la distància de seguretat entre vehicles i ser prudent en les vostres maniobres. També comentar-vos que l'autopista AP7 i la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Barcelona. A l'autopista AP7 manca d'intensitat a la Riera de Gaià en sentit Tarragona per un vehicle avariat, un camió que talla un carril, per tant precaució. A la Nacional 420 hi ha lentitud i aturades a Móra la Nova en tots dos sentits per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral la B10 i a lentitud de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat amb aturades intermitents i la zona franca al Port en sentit Besòs. I la ronda d'Àlia intensitat que collserà la Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Fa poc més de 24 hores que ha començat el nou curs a Catalunya. Normalment posem el focus en escoles grans i amb molts alumnes, però avui volem mirar un poble de només 90 habitants que està a la Noguera. L'Ajuntament d'allà ha fet una crida a famílies amb nenes i nens perquè hi vagin a viure i s'han rehabilitat alguns habitatges perquè hi hagi opcions de lloguer. L'equació és fàcil. Si hi ha jovent, hi ha més esperança de que l'escola no tanqui, de que el poble tingui més opcions de per viure en el temps. La nostra companya de Ràdio 4 a Lleida, la Joana Cendra, ha anat fins a aquesta petita escola per conèixer més de prop la realitat dels seus veïns. Bona tarda, Joana.
10: Bona tarda, doncs avui us saludem des de Tartareu a la Noguera. És un poble petit d'uns 90 habitants i hi ha 6 nens a l'escola que aquest curs han permès salvar-la. Però d'aquí un parell d'anys no les tenen totes, ja que alguns d'aquests nens passaran a l'ESO i això suposaria quedar-se amb menys nens i per tant l'escola perillaria. En parlem de tot plegat del que suposa per un poble com aquest quedar-se sense escola i de tot el que porta associat darrere amb tres persones que saludo tot seguit i us presento. La Judit Sorribes és directora de l'escola de Tartareu. Molt bon dia i benvinguda.
11: Bon dia.
10: La Inés Palou, que és veïna del poble, la mare del Biel, que comença ara...
11: I tres.
10: Uh-huh. I la Lídia Ver, que és alcaldessa del municipi. Molt bon dia, també.
12: Hola, molt bon dia.
10: Doncs dèiem que l'escola enguany perviu i sí. L'any vinent també, segurament.
11: Sí, sí.
10: Però que sempre esteu una mica, no?, allò al fil ferro, no?, fent una mica d'equilibris per a que això es mantingui viu, perquè l'alcaldessa deia si no hi ha escola, no hi ha poble, no, Lídia?
12: Sí, concretament és així. Si no hi ha escola, no hi ha poble. I si perquè hi hagi escola, han d'haver-hi famílies joves i en canalla. I si no ve jovent en canalla, doncs el poble també s'acaba de morir. Però, clar, tot és un peix que es mossega la cua. Les famílies joves venen perquè hi ha escola. Si no hi ha escola, ja no venen, ja ni s'ho plantegen.
10: Com és aquesta escola, Judit?
11: Bueno, doncs aquesta escola és unitària, és l'escola més petita de l'ASER, que la formen 5 escoles. Ho dic perquè els alumnes no només sempre estan aquí, sinó, com dèiem abans, doncs són activitats també amb les altres escoles.
10: L'escola de Tartareu forma part de l'ASER del Montsec, que hi ha aquestes altres quatre escoles.
11: Sí, ja som 5 escoles en total, però nosaltres som la petitona. I aleshores, doncs, aquí és una escola unitària, que és que estem tots junts, val? Com que som poquets alumnes, doncs estem tots en una classe. Sí que a vegades es pot desdoblar quan venen itinerants o fer reforços o per assignatures, però si no, doncs estem tots junts, infantil i primària.
10: I això quin avantatge té? És a dir, és positiu perquè pot haver gent que digui, ostres, sempre en les mateixes cares, quin avorriment.
11: Bueno, sí, això té coses, com has dit tu ara, sempre som els mateixos, però també té coses molt bones, que és que els petits veuen el que fan els grans i ja sabem que quan ets petit sempre mires el que fan els grans.
10: Imites.
11: Per tant, doncs, els petits miren el que fan els grans, escolten el que fan els grans i després quan ja arriben, moltes vegades ja ho saben, i els grans ajuden els petits, perquè ells se senten, són com uns valors que ja ho porta a l'escola, doncs que clar, els grans t'ajuden a tu a vegades amb els petits, o inclús el surdem amb ells, agafa els petits, vine amb mi que jo t'ajudo a fer això.
10: Per això tant, és molt bonic de veure. És una comunitat, no?
11: Sí, és fantàstica. Com una segona família. Això, és com una segona família.
10: Aquesta situació que has descrit ara la coneix molt bé la Inés, que és mare d'aquest nen del Vial d'I3. Tu tens germans, el Vial té germans més grans, i això ho has viscut, aquesta transmissió?
13: Sí, l'he viscut amb l'Eran i el Tei, que tenen ara 16 i 14 anys i van a l'institut, i s'han educat aquí al 100% a l'escola de Tartareu, i ha sigut molt enriquidor, perquè al final, com diu la Judit, doncs els grups són molt reduïts, l'ensenyament és super personalitzat i bueno, tenim aquesta proximitat entre les famílies que ens fa ser a tots una unitat.
10: Tu representes una mica la crida que està fent l'Ajuntament ara
13: sí,
10: mateix.
13: Sí, exacte.
10: Tu vas venir, tu i la teva parella vau venir, explica'ns una mica la
13: sí,
10: teva història.
13: Sí, jo i la meva parella vam venir aquí al 2012. Nosaltres en aquell moment vivíem a l'àrea de Barcelona i bueno, els dos teletreballàvem. Llavors teníem molt clar que volíem un canvi de vida, volíem aproximar-nos a un medi més natural per educar els nostres fills, i com coneixíem la zona per haver vingut a fer senderisme, doncs vam començar a buscar pobles petitets que tinguessin escola, i buscant vam acabar aquí a Tartareu.
10: Més Inés, no?
12: Sí, no, i tant, vull dir, la veritat és que, bueno, i tant els dos fills que tenen, clar, el bo d'aquí, clar, que l'altre dia no sé si era el Té, jo a vegades els confonc pel nom, però, bueno, però te veuen amb un altre i et saluden, i fa una gràcia, perquè, clar, és el bo que... És que hem de dir que en aquestes escoles tan petites, els valors, com ha dit la directora, són un dels valors que jo crec que s'han de fomentar a tot arreu, però aquí són. Mm-hmm. Aquí hi són, que és el respecte a la gent gran, perquè no és una persona... Tots els padrins tenen nom, tots els padrins saben qui és el nen i el nen sap qui és el padrí, i aquest respecte, i ja t'ajudo a agafar la bossa, això, vull dir, són uns valors que en aquests pobles, i concretament aquí a Tartareu, que és una comunitat molt petita, hi és. No és que s'ensenyi, és que ja ho porten dins. Que te troben a Balaguer, et saluden, i bueno, i aquestes coses sí, és veritat, que és així, vull dir, no és que, a part de que doncs, hi ha molts bons mestres, tenen la SER, doncs, gràcies a Déu, compta amb molts bons mestres, se fan totes les assignatures, perquè a vegades això de que sigui unitari a vegades no s'entén, però com ha dit la directora, els petits s'admiraien amb els grans i els grans repassen quan ensenyen els petits i surten amb una formació normalment, fins no fa massa, ara no sé com, perquè ha canviat una miqueta la manera de puntuar, però quan anaven a l'institut, les notes més altes o les més formats eren alumnes d'aquests pobles.
11: Continuem així. De moment sí.
12: De moment són els més ben formats, perquè és molt pròxim i amb uns valors que continuen, quan van a l'institut, aquests valors continuen. I es nota, eh?
10: Això és una publicitat fantàstica, Lídia, perquè la gent vingui aquí.
12: Sí, però és que és la realitat.
10: Si algú ens està escoltant i diu i se sent interpel·lat, com en el seu dia li va passar a la Inés, què fa? Què és el que oferiu?
12: Pues bueno, hi ha un parell de vivendes, cases de poble, vull dir, no, jo crec que no cal, el que vingui aquí no tindrà un palau. Són cases de poble, que viu aquest veí i és on visco jo, una casa de poble, i bueno, amb uns alquilers pues, bueno, molt adequats, vull dir, i després, ja que dic, a part de tindre l'escola, pues, ja la poder fer teletreball, perquè aquí es pot, com la Inés, ella treballa en un, sembla que és, no sé on està la teva empresa,
13: un laboratori, és internacional
12: per això és una noia que també viatja per tot el món, o sigui, però ella teletreballa i no hi ha cap problema, es pot oferir això, es pot oferir vivenda, l'escola, i a més d'altres serveis, perquè bueno, hi ha un local social, estem, us falta una miqueta el transport, que és una cosa que s'està lluitant molt també des del Consell Comarcal, però bueno, sí que venen dos autobusos quasi diaris, i després que estem a un quart d'hora, 20 minuts de Balaguer i a 40 minuts de Lleida, m'entens, que no hi ha cap problema.
10: Doncs Lídia, Judit, Inés, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, molta sort, i a veure si d'aquí 2 anys venim i podem explicar que hem girat la druida.
13: Moltes gràcies.
0: Edició migdia.
1: Vincles, dèiem, és l'exposició central de l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, situat al costat del monestir, on obres de la col·lecció Thyssen dialoguen amb peces de Modest Cuixart en el marc de la commemoració del centenari del seu naixement. Idea i direcció de qui el va tenir de mentor, Pilar Giró. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
14: Sent estudiant d'Història de l'Art a principis dels 90, Pilar Giró va haver de fer un treball d'investigació sobre art contemporani català. Va ser Brossa qui li va presentar Cuixart, perquè li va dir que ella, sent de Sant Feliu de Guíxols i Cuixart de Palamós, ho tindria més fàcil per no haver de baixar a Barcelona. I així va néixer una amistat fins al dia que va morir. Ara Giró li rendeix homenatge amb una exposició anomenada Vincles, on fa dialogar l'obra del seu mentor amb una sèrie d'artistes que ell mateix li va presentar.
15: I això em va portar, doncs, que després Cuixart és, i aquí em presenta Arnau Puig, també tinc la sort de conèixer a Josep Terrats i també a Mar, la vídua de Joan Pons, amb qui encara tinc una bona amistat.
14: I aprofitant aquesta mirada transversal, li fa un homenatge de 6 dècades de trajectòria relacionades a nivell formal, cromàtic, simbòlic, material o històric, amb artistes com Joan Pons, també fundador de Dau al Set com Cuixart, Luis Feito, Olga Sakharov, Joan Cardona, Maria Girona, Eliseu Maifren o Francesc Miralles. Sílvia Arnau és la directora de la Fundació Modest Cuixart.
16: El pes més important d'aquesta exposició és la recuperació d'una sèrie de pintures que fa molt de temps que no les veiem com a fundació, que val molt la pena redescobrir. Modest Cuixart és un dels referents de la història de l'art contemporani català.
14: Vincles, Cuixart, conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen, es podrà veure al Palau de l'Abat, al monestir de Sant Feliu de Guíxols, fins al 18 d'octubre.
1: Són 3:15, temps pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Esports.
17: El Barça ha debutat aquesta tarda a la Champions 2026-27, gran objectiu de la temporada que resisteix des de 2015 i ho farà davant el Feyenoord anglès amb il·lusions renovades i nous fitxatges que han demostrat ja poder motivar l'afició. Una Champions que va començar ahir amb la victòria amb xiulets de l'afició del Real Madrid sobre l'Inter. En parlem de seguida i també de la resta de l'actualitat futbolística i poliesportiva. Comencem. I el que dèiem, tot preparat perquè s'aixequi el taló de la Champions 26-27 al Camp Nou, amb una mirada, això sí, posada al cel, per si la pluja respecta o no el primer partit contra el Feyenoord, tot i que ara sembla que les previsions són millors. Avui, a 6:45 de la tarda, horari poc habitual, i ja tenim convocatòria. Germà García, bona tarda.
18: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, una convocatòria que no ofereix cap novetat respecte al que estava previst. Entra Brian Fariñas, que va viatjar de fet a València, però com tot sigui que eren 24 jugadors, va ser el descartat. Per tant, és la novetat en aquesta convocatòria de 23. I les baixes ja conegudes d'Eric García, que recordem està sancionat per aquest partit. Malgrat portar la màscara protectora, podria jugar el proper diumenge al Ciutat de València contra el Llevant, però avui està sancionat. A més de Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi, que estan lesionats. Continua sense entrar a la convocatòria Visivo, el jugador que encara està entrenant amb el conjunt filial. D'aquesta manera tenim que jo crec que hi haurà rotacions en el partit d'avui i a més a més tenint en compte que entrem en la dinàmica de jugar dos partits cada setmana. Per exemple, jugadors com Christensen podria entrar en lloc de Gerard Martín, podria entrar Cancelo lateral esquerre en lloc de Xavi Espar i en el mig del camp Pedri i Rodri apunten a titulars i podria entrar també Dani Olmo per donar descans a Fermín López que ho ha jugat tot. I a la banda esquerra de l'atac, jo crec que Adeyemi avui podria entrar per Anthony Gordon per formar doncs, la tripleta atacant amb Lamine Yamal i Rafinha. Això és el que en principi s'espera, les rotacions de cara al partit d'avui. Escoltem-nos tant a Hansi Flick tot parlant en les darreres hores de l'objectiu que tenen fixat aquesta temporada després d'haver guanyat amb ell dues lligues, les dues consecutives, les dues últimes. Ara el gran objectiu s'ha de centrar, sens dubte, a la Champions League. Escoltem Flick.
19: Al final, tots els equips grans, tots els clubs grans, volen guanyar aquesta Copa, perquè és la millor competició, i jo crec que nosaltres tenim la qualitat per guanyar-la. Però és un camí molt llarg, i tot just ara comença, i haurem de demostrar-ho. Ho estem fent a la Lliga, però ho hem de demostrar també a la Champions, i és el que volem fer.
18: En la mateixa línia es mostrava Lamine Yamal ahir en la conferència de premsa, tot parlant de que, evidentment, aquest ha de ser el gran objectiu d'aquesta temporada. L'escoltem.
20: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
18: Un Lamine que, recordem, és capità aquesta temporada. Sí. És el cinquè capità. Els dos primers els va triar en Hansi Flick, com són Rafinha i Pedri, i els altres tres, el vestidor, que van escollir per aquest ordre a Eric García, Frenkie de Jong i, a l'últim, Lamine Yamal. Parlava d'aquesta capitania Lamine Yamal.
20: Bueno, és un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
18: Un Barça que hi ha una dada curiosa, i és que no ha perdut mai a casa en partit oficial contra equips neerlandesos. N'han passat uns quants al llarg de la història, com eren l'Ajax, el PSV Eindhoven, l'AZ Alkmaar, el NEC Nimega, l'Utrecht i també el Feyenoord, que serà el rival d'avui, i amb el que es va enfrontar la temporada 74-75 a l'antiga Recopa d'Europa, i on en aquell partit, que el recordarà molta gent, encara en blanc i negre es veia per televisió, va marcar un hat-trick Charlie Reixac. Doncs avui veurem com li surten les coses a aquest Barça, repeteixo, en el seu debut avui contra un Feyenoord, que és també d'un vell conegut, com és Gio van Bronckhorst, sí? Va ser lateral esquerre del Barça, recordem, entre 2003 i 2005, va aixecar, a més, la Copa d'Europa que va guanyar el Barça a París, precisament aquell any 2006. Primer que ell era, efectivament, i per tant, doncs, és un home que coneix perfectament també la casa per dins, i en les seves files té dos jugadors espanyols, un d'ells també han passat blaugrana, Mika Mármol, el lateral esquerre, que recordem va jugar al Barça B, també ho va fer a l'Andorra, l'any passat va jugar a la Unió Deportiva Les Palmes, i avui apunta com a titular en el lateral esquerre. Això significaria que hauria de cobrir les pujades de Lamine Yamal, i sobre aquest aspecte de tapar a Lamine Yamal i del Barça en si, ell parlava del favoritisme que té el Barça, que el considera molt favorit per aconseguir el títol aquesta temporada. Escoltem Mika Mármol.
3: Bueno, el Barça, que siempre es uno de los favoritos para llevarse esta competición. Pero bueno, respecto a la primera pregunta, creo que el Barça siempre ha sido un club que apuesta por la cantera y se está demostrando todos los jugadores que están saliendo.
18: Doncs ja deia que hi ha un altre espanyol en el Feyenoord, que serà, a més, davanter centre avui, que és Nacho Ferri, un valencià. El seu capità és Luciano Valente, que és un italià, un italo-neerlandès. Té el gran dubte de la seva figura, com és Musa, que és el davanter. Si no jugués ell, jugaria Diarra per la banda esquerra, i en el mig del camp, doncs, en principi, juguen amb un 4-3-3. Veurem, perquè algun retoc podria fer Gio van Bronckhorst en aquest debut. Venen també en quatre baixes, importants algunes d'elles. El partit, com et deia, Marga, doncs començarà a 6:45 de la tarda a l'estadi. La previsió és de pluja, ara en aquests moments plou una mica, no massa, però diuen que a l'hora del partit podria ser una pluja considerable la que caigués sobre l'Spotify Camp Nou, amb l'arbitratge de Sven Jablowski, que és un col·legiat alemany. Aquest partit comença a 6:45 de la tarda, Barça-Feyenoord.
21: Doncs esperem que sigui una bona estrena i que l'aigua no l'espatlli massa. Gràcies, bona tarda.
18: Bona tarda.
21: Ahir el Real Madrid va derrotar l'Inter de Milà per 2-1, però va escoltar xiulets d'una part de l'afició pel joc de l'equip, que es va veure beneficiat per dues errades greus de la defensa i el porter de l'equip italià pels gols d'Mbappé i Valverde. Sentim Mourinho.
22: Partido loco, una locura que no me gusta, me gusta mucho más poder marcar 5 o 6 o 7, pero tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble.
21: De la seva banda, el Betis va guanyar 2-3 al camp del Lille francès en la seva tornada a la màxima competició continental 21 anys després i amb dos gols del català Marc Bartra. El Villarreal, en canvi, va perdre 3-2 al camp del Dortmund. La primera jornada de la Champions ha coincidit amb les nominacions per la pilota d'or aquest any amb molts jugadors i jugadores del Barça. En categoria masculina, Lamine Cubarsí Rodri, a més Ferran, destaca l'absència de Pedri Rafinha. En femení, Caroline Graham, Pati Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoll i Esme Brooks, a més d'Alexia Imapi, destaca l'absència d'Aitana Bonmatí, vigent pilota d'or, que també ho va ser el 23 i 24. Com a millors porters, Joan Garcia i Cata Coll. I l'Espanyol prepara el seu partit de la cinquena jornada de Lliga dissabte a 4:15 de la tarda a Pamplona contra Osasuna, on intentarà tornar al camí de la victòria després de tres partits sense guanyar amb dues derrotes i el darrer empat contra el Sevilla. El d'Osasuna serà el primer de tres partits aquesta setmana. N'ha parlat el jugador Javi Hernández.
23: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. Entonces no pensamos más allá de Osasuna ahora. Cuando juguemos contra Osasuna pensaremos en el Rayo y después en el Elche.
21: En handbol, avui debuta la Champions al Barça, vigent campió, contra un equip que s'estrena a la competició, l'Arus Danés, i just l'endemà que s'anunciés la renovació de l'entrenador Carlos Ortega.
24: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar, any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però és gairebé fàcil. volem continuar així, però és difícil.
21: Doncs això deia Carlos Ortega, el partit aquest vespre, i ell renovat fins al 2031. També s'estrena el Granollers a la Lliga Femenina contra l'Oviedo. En bàsquet, a jugar a la Lliga Catalana Tarragona, comença la primera jornada a 6:45, Lleida Joventut i a les 9 Andorra Manresa. I en motor, Toni Bou, que recordeu ha guanyat el seu 40è títol del món en trial, va parlar ahir a Radio Gaceta de los Deportes.
2: Soy un Toni Bou que he conseguido todos mis sueños, lo mejor que he vivido del deporte que amo, de mi pasión, que eso es lo más importante, más que ganar y disfrutarlo, ¿no? Porque yo creo que si algo me ha llevado aquí es que lo paso muy bien encima de la moto, que me gusta mucho lo que hago y que no me cuesta el intentar pues cada año ser mejor e intentar conseguir el máximo.
21: Doncs Toni Bou, que responia a la pregunta de com havia canviat aquest primer Toni Bou, el que ha aconseguit 20 mundials en categoria a l'aire lliure i 20 en indoor. Toni Bou, una gran figura catalana del motor. La Federació Espanyola de Futbol donarà suport als tractaments a jugadores internacionals i àrbitres per accedir a opcions com la fecundació in vitro o la congelació d'òvuls per facilitar la seva maternitat. Aquest és un tema que ja fa dies que se'n parla i que ara s'acaba de fer oficial. Estem en contacte amb la presidenta del Sindicat Majoritari de Futbolistes, FUTPRO. Ella és la catalana Marta Perarnau, per saber doncs, què n'opinen des del sindicat. Marta, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda a tothom.
21: Què és per tu aquesta decisió?
4: Doncs mira, Marga, crec que és una decisió que si s'entén amb tot el context que hi ha darrere és una decisió molt positiva. Uh-huh. Primer de tot perquè és algo que les jugadores han volgut o volen i han demanat. Llavors ja. És algo que estem posant a disposició de la jugadora. Però per altra banda també, que crec que ha sigut el conflicte principal, uh-huh. perquè no està havent o havent-hi ara mateix imposició. Uh-huh. I això ho vull aclarir, que sempre nosaltres serem les primeres que en el cas que hi hagués una imposició per part d'una federació d'un club, serem les primeres en aixecar la mà i dir ep, escolteu què passa aquí, protegim uh-huh. a la jugadora. Uh-huh. Ara mateix no és així, però no és així per al treball que portem fent moltes de les entitats durant anys. Quin és aquest treball? Que les condicions laborals ara mateix d'una jugadora que vulgui ser mare i es quedi embarassada estan molt protegides. Uh-huh. Estan molt protegides en el sentit de que si es queda embarassada se la té que renovar automàticament sempre que ella vulgui, té ajudes econòmiques per la llar d'infants durant els 3 anys de vida del menor, té ajudes també a la conciliació familiar i laboral i també durant el procés de l'embaràs. Vull dir, hi ha moltes ajudes i moltes garanties ja recollides que entenent això, uh-huh. que la futbolista ara mateix tingui el seu servei també, doncs, una possibilitat de vitrificar òvuls o de quedar-se embarassada durant la carrera, doncs agafa molt més sentit.
21: Clar, és a dir, quan dius que no és una imposició, és a dir que una jugadora, perquè està protegida, com tu explicaves, pot quedar-se embarassada sense necessitat de dir no, m'acullo això que m'estan proposant i congelaré òvuls o alguna cosa així, sinó que pot fer-ho en principi sense que això suposi una interrupció definitiva de la seva carrera.
4: Efectivament, que crec que l'objectiu té que ser aquest, no? Uh-huh. Ara bé, tot això passa sempre per la llibertat absoluta, que crec que té que ser la base principal, llibertat absoluta de que la jugadora decideixi què Clar. Vol fer. I crec que també doncs tira una mica enrere la por que ara mateix crec que sí que tenen les futbolistes, i és a la tornada. Uh-huh. I tenim casos com el de la Marta Corredera, doncs, que ha sigut una jugadora que durant la seva carrera s'ha quedat embarassada i no ha pogut tornar o no l'han deixat tornar amb les millors amb les condicions que ella tenia i, uh-huh. i que és un exemple que a mi em fa molta tristesa, no?
21: Ja, i es va haver de retirar.
4: Correcte, uh-huh. es va haver de retirar.
21: Ja. Escolta, Marta, i ara que treus aquest tema, aquesta mateixa setmana hem sabut, en aquest cas és waterpolo, no és futbol, però és una esportista catalana, la Maica García, al Sabadell no li ha renovat el contracte després d'estar 32 anys des de que era una nena petita al club i ser la gran capitana. La Sabadell diu que no és per això, però tornava després d'estar de baixa per maternitat. Què en penses?
4: Efectivament, uh-huh. i aquests són els casos precisament que a mi més tristesa em genera. Uh-huh. És veritat que que jo tinc, entre cometes, un privilegi, no?, que és el món del futbol. Uh-huh. I en aquest sentit crec que som pioneres amb drets i condicions laborals de les jugadores, perquè tenim un conveni col·lectiu, i ara mateix la jugadora sí que està protegida. Què passa? Que la Maica, bueno, podríem dir a nivell legal que ho estava, que sí, que no, però no deixa de ser, doncs, un club que no ha tingut que recorrir a un conveni col·lectiu específic de les jugadores i que ha fet això que per mi és innombrable o impensable, no només perquè estem parlant d'un ser humà, sinó per a sobre la figura que era en aquest cas la Maica.
21: Estem absolutament d'acord. Gràcies, molt bona tarda.
4: Gràcies doncs, a vosaltres, Marga.
21: Gràcies. Marta, un apunt abans d'acabar, i és que en tenis Marcel Granollers, el català, i el seu company Horacio Ceballos han classificat pels quarts de final de l'Open USA del Gran Slam dels Estats Units, després d'eliminar els argentins Máximo González i Andrés Molteni en el seu camí cap a la defensa del títol a Nova York. Cal recordar que Granollers i Ceballos van guanyar la temporada passada el títol, per tant, el defensen. De moment esperen rival pels quarts de final en el duel entre les nord-americans Samuel Filin i Carpico i els britànics Salibori i Ram. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: catenària Sant Vicenç dels Horts. També s'ha cancel·lat una trentena de vols a l'aeroport del Prat. Aquestes alteracions a la mobilitat han estat fins ara les incidències més destacades del temporal a Catalunya. Les tempestes s'han mogut respecte a la previsió inicial i s'han desplaçat cap al nord del territori. En punts del Berguedà s'han acumulat 61 litres per metre quadrat. A Olot s'han acumulat 32 litres. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 214 trucades fins les 12 del migdia per incidències relacionades amb els aiguats i els bombers han fet una cinquantena d'actuacions. La previsió és poder donar per finalitzat l'episodi aquest vespre.
1: Gràcies, Mireia. Doncs l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura denuncia que els negocis que ofereixen el servei menjador escolar no reben cap compensació en jornades en què se suspèn l'activitat escolar per la meteorologia. Les despeses mantenen, però no facturen. Ha parlat a Ràdio 4 Pep Montes, gerent de l'associació.
2: Un cas aïllat, puntual, amb un curs, doncs no seria un gran problema, però quan es van repetint aquestes situacions i tot fa preveure que en el futur es produiran cada cop amb major freqüència, doncs això es converteix realment en un problema de sostenibilitat econòmica per al servei.
1: Des de l'associació xifren en prop de 60.000 els menús que les empreses han perdut aquest dimecres a causa de les restriccions a 5 comarques. I una altra de les notícies del dia és la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha presentat aquest matí la seva renúncia. Sergi Bassoles.
3: Una decisió, la de Trapero, que ha generat sorpresa, segons ens confirmen fonts consultades entre els alts comandaments de la policia catalana i els alts càrrecs d'interior. La consellera Núria Parlon, però, ho sabia des de finals d'agost. Una decisió que la titular d'interior, en una compareixença aquest matí al Palau de la Generalitat, ha atribuït a motius personals del major.
4: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar.
3: La consellera ha dit que li hauria agradat que Trapero, que portava 2 anys al càrrec, hagués acabat el seu mandat. Fonts d'interior i policials consultades per aquests micròfons, però, situen el pas al costat del major amb les tensions ocasionades els últims mesos amb la consellera. Unes friccions que haurien començat amb la polèmica infiltració de 2 mosses en una assemblea de docents al maig en plenes protestes del col·lectiu, però que haurien esclatat per les desavinences en el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació.
4: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
3: Josep Lluís Trapero, encara avui director general fins al proper 15 de setembre, quan ho farà efectiu el Consell de Govern, ha demanat tornar a la divisió d'avaluació de serveis dels Mossos d'Esquadra.
1: Continuem amb tu, Sergi, perquè Ferran López substituirà Josep Lluís Trapero i la comissària Sílvia Catà serà la nova cap del cos.
3: Doncs pel que fa als canvis, com deies, el nou director general de la policia serà Ferran López. Interior, doncs, torna a apostar per un perfil policial per ocupar aquest càrrec de marcat perfil polític. López, amb 3 dècades de trajectòria dins el cos, ha ocupat diversos càrrecs, tant operatius com de comandament i coordinació. Destaca el seu pas pel GEI, el grup especial d'intervenció, també que va ser cap de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat, cap de la regió policial metropolitana sud, o, entre d'altres, també va coordinar la comissaria superior de coordinació central. Ferran López, però, és més que conegut per haver assumit el comandament de la policia catalana en un dels moments més complexos de la història recent dels Mossos, quan el govern de Rajoy va aplicar l'article 155. Posteriorment, va marxar en excedència al Futbol Club Barcelona, on va coordinar la seguretat del club, i actualment havia retornat als Mossos, on coordinava les relacions amb les altres policies estatals. Pel que fa a l'altre gran canvi, el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació, el càrrec l'ocuparà per primera vegada una dona, Sílvia Catà, tal i com ha destacat la consellera Núria Parlon.
4: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda.
3: Catà assumirà, per tant, el màxim comandament operatiu de la policia catalana. Va ingressar al cos l'any 1998 i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en l'àmbit territorial i en la seguretat ciutadana. Fins ara era la cap de la regió policial de Girona.
1: Doncs els socis de govern i també l'oposició celebren la dimissió de Trapero. Més detalls, Elena García.
5: I de fet, cap partit lamenta el pas al costat de Trapero. Bona tarda, l'oposició en bloc ho celebra. Al capdavant el soci Junqueras, que ja li va donar l'esquena fa 4 mesos després de la inadmissible infiltració de Mossos en assemblees de docents en vaga. Esquerra i Comuns beneeixen la crisi a Interior i alerten Illa de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil i de la provisionalitat del govern. Capella i Cid.
6: Calia un canvi.
7: A crisi per setmana. La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
8: Nosaltres demanem que passin les coses quan és evident que ja és insostenible la situació.
5: Junts acusa Illa de perdre el control de la seguretat i d'Interior i amb la CUP critica el nomenament de l'O.

0: López, Vergés i Pellicer.
1: La consellera per la Neurida, plegar el Departament d'Interior, ha fet aigües.
2: Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
0: El PP veu el govern en descomposició. Vox tilla Trapero de covard. Garriga.
3: Està abandonant un barco que està hundiendo de manera... covard.
0: Junts i Esquerra demanen que Parlon detalli els canvis al Parlament dimecres vinent, després de la diada, quan Illa suma 5 alts càrrecs cessats en 2 anys. Trapero, 2 setmanes després del 2 d'Interior, del d'Educació i el de Justícia Juvenil.
4: I en gran plana política, l'exconseller d'Agricultura de la Generalitat, Josep Grau, ha mort aquest dimarts a la nit als 80 anys. Grau i Seris va començar en la política municipal el 1983 com a regidor de Convergència Democràtica de Catalunya en el seu municipi, on va ser alcalde per Convergència del 1987 al 1999. Va presidir la Diputació de Lleida del 90 al 99 i va ser també diputat al Congrés.
5: Edició migdia.
4: Els usuaris del tren avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien el deteriorament d'aquest servei amb canvis constants de combois i reducció, diuen, de places. També alerten de l'augment de vibracions en alguns trams de la via, per tot plegat demanant a Renfe i al Ministeri de Transports una actuació urgent. Lleida, Pepa Sant Genís.
6: La plataforma dels usuaris del tren avant a Catalunya alerta del deteriorament continuat en la qualitat i la fiabilitat del servei d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Segons els usuaris, la situació s'ha agreujat novament aquesta setmana. La plataforma afirma que han hagut canvis en la configuració dels combois que han comportat una disminució de més de la meitat de l'oferta de places sense una explicació oficial. Kevin Bruque és el portaveu de la plataforma dels usuaris del tren avant.
7: I el problema ara mateix és que van canviant els trens a mesura que els hi va bé, no ho indiquen, per tant tu vas allí amb un bitllet i resulta que aquell bitllet no... Sí, vas a, diguem que aquell lloc ja no hi és perquè és possible que t'hagin de ficar en una plaça que no és la teva, arribes a Tarragona i ha d'entrar més gent i no hi cap, i per tant han de fer venir un altre tren d'un altre lloc, la manca de freqüències...
6: A banda d'això, alerten que continuen les vibracions en diversos trams de la línia, fet que diuen augmenta la sensació d'inseguretat dels usuaris habituals. Per tot plegat, la plataforma Banc Catalunya exigeix a Renfe i al Ministeri de Transports transparència sobre les causes d'aquests canvis de material, la garantia del manteniment de les places habituals i actuacions urgents a la infraestructura per resoldre les vibracions.
4: Segons que ha pogut saber Ràdio Nacional, l'Ajuntament de Barcelona, la Junta Constructora de la Sagrada Família i els veïns afectats per la construcció de la façana de la Glòria al carrer Mallorca han trencat l'acord al qual havien arribat per tirar endavant la fase final de la basílica. Les tres parts treballaven sobre el reallotjament de 216 habitatges o la compensació econòmica pels qui no volien ser reallotjats. Tot i que el pacte estava en la seva fase final, no havia estat signat encara per les parts. El motiu de l'aturada de la negociació té a veure amb una proposta d'afectació veïnal més gran. Des de l'Ajuntament consideren que no s'ha trencat res perquè el pacte no havia estat signat i defensen que es continuarà treballant en pro de l'acord. Més coses, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts amb més risc de suïcidi a la ciutat i estudiarà la possibilitat de col·locar barreres físiques o senyalització amb recursos de suport. Els suïcidis a Barcelona es mantenen estables des de fa anys, però cada any que passa s'incrementen les peticions d'ajut, especialment Maite Boada, entre els joves.
8: El mapa amb punts de risc per suïcidi a la via pública s'elaborarà d'acord amb la Guàrdia Urbana i la col·locació, si és possible, de barreres físiques en aquests punts o d'informació de recursos disponibles pretén, diu Marta Villanueva, regidora de Salut, actuar a temps.
9: Això significa actuar abans d'aquest suïcidi, sinó també doncs, actuar davant de les ideacions suïcides, les temptatives i també les situacions de patiment emocional.
8: Per Agustí Bonifà, del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, el suïcidi té a veure amb la desesperança vital i també amb el gènere i les precarietats. Per aquest motiu, defensa, és important detectar les vulnerabilitats per poder acompanyar.
4: I 23 estudiants d'ètnia gitana accedeixen a la universitat a aquest curs. D'aquests, 18 ho han fet a través de les places reservades dins del programa del poble gitano. D'aquesta manera es vol afavorir que aquests joves aconsegueixin trencar barreres, siguin referents en la seva comunitat. La Genèria Puig començarà un doble grau en dret i relacions internacionals a la Universitat de Barcelona.
10: I a vegades tu et planteges, estic tenint beneficis que no mereixo, però la veritat és que he tingut molt suport de la meva família, sobretot, i he pogut arribar doncs, on estic. No? La meva família sempre m'ha dit que havia d'estudiar, perquè la meva mare mai va tindre l'oportunitat de poder seguir aquests estudis, que havia d'ocupar-se doncs, de la seva família.
4: Des de la posada en marxa del programa l'any 2018 han entrat a la universitat 154 joves d'ètnia gitana. I parlem ara dels primers jocs esportius interhospitalaris que organitza aquests dies l'Institut Goodman, jocs de 25 disciplines diferents en els que participen 47 persones amb lesió medular de 10 hospitals d'Espanya. Marga Esparza.
5: Els participants en aquests jocs són persones d'entre 18 i 60 anys que han patit una lesió medular entre el 2025 i el 2026. L'objectiu és que l'esport passi a ser una part fonamental en el seu procés de rehabilitació. Carles Llepes, mestre d'Educació Física Goodman.
11: Han fet processos de rehabilitació en els centres de neurorehabilitació d'Espanya, com podria ser Goodman, i que ja d'alguna manera han fet un tastet d'algú d'esport. Però al final el que volem és juntar-los tots aquí a Barcelona, tots els esports simultanis en 3 dies i que els provin tots.
5: Es busca també que l'esport sigui una eina inclusiva per a aquestes persones.
11: Segurament els que venen de Canàries és possible que siguin el primer cop que agafen un vol, que estan pràcticament sols en un hotel i que han d'anar superant totes aquelles adversitats que es aniran trobant recolzats pels professionals del seu centre, perquè puguin anar superant tots aquests entrebancs i en el seu dia a dia siguin més independents a l'esport com a eina inclusiva i com a foment de l'autonomia personal.
5: D'entre les 25 disciplines d'aquests jocs hi ha l'atletisme, pàdel, ciclisme, submarinisme, esgrima o rugbi. Els jocs es fan al complex esportiu Hospitalet Nord i també a Goodman.
4: El canvi climàtic serà el gran protagonista de l'onzena edició del Science Needs You, que se celebrarà a Figueres aquest setembre i octubre. Una trobada de divulgació científica que arriba després d'un estiu marcat per temperatures excepcionalment elevades a Catalunya. Girona, Gemma Esteve.
12: Les temperatures rècord d'aquest estiu, l'augment del nivell del mar o els episodis de sequera prolongades són alguns dels efectes d'un canvi climàtic que tindrà conseqüències ambientals, però també socials i econòmiques. Entendre què està passant, com els fenòmens extrems afecten el nostre dia a dia i quines eines tenim per adaptar-nos, és el que s'abordarà enguany al Science Needs You. La iniciativa reunirà científics de referència com Josep Peñuelas, investigador del CSIC, que portaran dades i evidències científiques en un moment en què els discursos que neguen o minimitzen el canvi climàtic guanyen terreny. Àngels Iacor és membre de l'Associació per a la Divulgació Científica.
13: Que hi ha persones amb responsabilitat política a diferents punts del planeta que es dediquen doncs, a proclamar que no existeix aquesta circumstància. Per tant, és molt important apropar a la ciutadania persones amb coneixement que puguin doncs, fer entendre què és el que està passant.
12: El programa es completarà amb cinema, conferències i activitats que combinaran ciència, cultura i territori, una iniciativa que busca també captar l'atenció del públic més jove.
4: El Departament de Cultura fa una aportació rècord de més de 31 milions d'euros als ajuts a les arts escèniques en els pròxims 3 anys. Centres, empreses i companyies de teatre, circ i dansa es beneficiaran d'aquestes subvencions pluriennals. Marta Orquín.
14: El Departament de Cultura destinarà més de 31 milions i mig d'euros als ajuts triennals per al desenvolupament i producció de les arts escèniques. És la dotació més alta de la història d'aquestes línies de suport al sector del teatre, la dansa i el circ des de la seva posada en marxa el 2014. La nova convocatòria augmenta el pressupost un 66% respecte al trienni anterior i triplica el nombre de beneficiaris des de la primera convocatòria, arribant a un centenar de sales, productores i companyies. Aquest creixement augmenta els recursos destinats a consolidar les estructures empresarials, incrementa el nombre de produccions i el seu pressupost. Un model pluriennal que garanteix la continuïtat, segons la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
15: Dotarà les arts escèniques, sobretot, de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar amb més seguretat, que pugueu desenvolupar projectes a llarg termini i, per tant, que pugueu assumir més reptes i majors reptes creatius i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
14: El sector teatral és el principal beneficiari dels ajuts, amb una seixantena de companyies, sales i productores. El segueix la dansa, amb 28 companyies, que rep 4 vegades més recursos en una dècada i tanca el circ amb 13.
4: L'actor i dramaturg Manuel Dueso ha mort a l'Hospital de Sant Pau als 73 anys després d'una llarga malaltia. El sabadellenc va ser fundador de la Sala Beckett i va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com ara Shakespeare, Molière o Genet. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. Va escriure poesia i va publicar diversos llibres.
16: I tots els tritons us podeu transformar així?
17: Tots no, només alguns.
4: Aquí l'escolteu en l'històric programa Planeta Imaginari, una de les seves primeres intervencions televisives. També va sortir a films com El Cuerpo, Mientras Duermes, Contratiempo y Eva, i a sèries com Cuéntame cómo pasó, La Riera o Vis a Vis. La temporada passada va estrenar l'obra Jean Boboana al Teatre Nacional de Catalunya. I avui marxem al ritme de Martirio.

0: que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrarte ven.
1: Martirio, Júlia Colom, Olivia, Zana Curra o Judit Nederman són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona. Nosaltres ho deixem aquí, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública. No puc...